Aquests són els nostres consells. Pants de ses ueres. Evitareu que caiguin o s'afluixin si quan les teniu ben ajustats poseu un poc d'esmel d'ungles transparent per damunt.

bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot el somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermosa és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estima, estim. I tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulles que veus. Que hermós és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies. I perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

coneguem els nostres dites i refranys. El cel no està fet per jases. Les coses excel·lents s'han de donar a qui se les mereix.

0: Sona Maria de la Palma.
1: Di Maria i visca Santa Maria.
2: Sona Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Rellotge passat per aigua. Quan se vos banyi el rellotge i se vos empapi el vidre, no vos preocupeu, ja que té fàcil solució. Deixeu-lo reposar un dia dins un pot amb arròs. Aquest absorbirà el baf i el rellotge tornarà a funcionar.

Aquests són els nostres consells. Coberteria de plata. Ompliu una palangana d'esmelt o de porcelana amb aigua teva. Afegiu un pot de sosa i uns trossos de paper d'alumini. Submergiu els coberts i recuperaran la lluentor.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Som en Miquel de Manacor.
1: Arturo Rosselló de Palma.
2: Anna Maria de Petra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

coneguem les nostres dites i refrains. El donat sempre és ca. Significa que les coses que se regalen solen ser dolentes.

Podeu pensar renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: amb en Jaume d'Artà. No me'n pet de cala Santanyí.
1: Me llamo Isabel, llamo desde Calvià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Sabíeu que les bombes incendiàries que se varen inventar a Mallorca en el segle XVII estaven fetes de vidre?
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Munta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

0: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro: eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
1: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardel.es. ¿Tens una pyme? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pyme? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
3: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
2: Pues jo faré el mateix. No vull pujar més.
3: Calla, i si dius que ho has sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
2: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
1: Diumenge 4 d'octubre a l'Aró celebram la 28a edició de la Fira Gremial. El poble s'omple de paradetes d'artesania, mostra d'oficis tradicionals, exposicions, cercaviles, dimonis, gegants, i trobaràs també la mostra de cuina i vins a la plaça del Mercat. Recorda, diumenge 4 d'octubre t'esperam a la Fira Gremial de l'Aró. Consulta el programa a la web www.ajlaró.net.

0: Miquel Montoro, i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta. I també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu. Avidoi! Adeu!
1: Y recuerda que el domingo nos vamos de piquín.

Aquests són els nostres consells. Gel per escoll de les quimies. Si voleu que els colls de les quimies vos quedin impecables, poseu-los abans de ficar-les a la rentadora un poc de gel de bany. Quan les tragueu, vos sorprendran els resultats.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Feste soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Uf, quina calor! I avui què fem?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc el Cudi, això és que a teva.
4: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 972-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Martí Serra, 971-443144.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
2: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.

coneguem les nostres dites i refranys. Els dilluns, ses egos no baten. Se diu al·ludint a aquelles persones que els dilluns no estan per fer feina perquè han passat el diumenge ballant, jugant o beguent.

0: Què vols, to meu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En en Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el polígamo?
1: Ei!
2: Ei! Som en Xisco, dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats de tots sols, que bons són els Bunyols. Vos volem per Espotles, diumenge. Una farada ben forta.
3: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
4: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salida desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
5: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
6: Blanca terra, gust amb arrels.
4: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
7: Molt bon dia. Madame Perete vos saluda a vosaltres, a Ràdio Murta, en Manu Blanco, i m'agradaria escoltar de bon matí d'en Camilo VI, Fresa Salvaje.

0: Es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
1: Un día descubres que tienes humedades.
2: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
3: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
4: Murprotec.
5: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
6: Hola, Ràdio Murta, som de Coloma de Sant Oliva. Mano, per qualsevol de matí me pot posar una cançó. Me preic que la canta en Jorge Sepúlveda. Que bonita és Barcelona. I després, també per ell, cantada per ell, volia dir, un bolero a Múrcia. Me vull dedicar molt especial en aquestes dues cançons per mi amo, per la nostra filla, la nostra neta Tafiel, per la Lluïsa Dinca, per la Francisca de Menorca, per la Maria de Petra, per totes aquestes amigues que dijous ens reunim, per la Nati de Son Oliva, Manu, per tu i per Vicenç, el millor de lo millor, com moltes vegades dic. I per tot Ràdio Murta, gràcies, Manu!

No te perdis les rebaixes de Llespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Llespa Bou, especialistes en talles grosses. Llespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
1: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre

voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
1: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Uf, quin equiolo. I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Esta

0: del sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. Secret per ara i per demà. De matí, me pot posar una cançó que jo no sé qui és la canto. Me canviaré. Un popurri de Manuel Escobar, la primera. I si me'n pot posar una de Namarga Pocoy. Estimat Foraster. Jo ho dic, en el disc de Menorca, en el Nati de Sant Oliva, en el Coloma, en el Miquel de Rafal, en el Tomàs Navarro, en el Lluís de Dinca, en l'àrea de Sant Ferriol i el teu papi, i en Margalina de Campanet, i a tu, a ta mare, bé, i a tota la teva família, i a tots. I de Petra, a la Belciana, a sa mare, en en Francisco Monai i a la seva dona, en Martí Canamell i a la seva dona, en Marga del Brollador, en Carles, en Palona i en Bernat, i en Quique, el seu camarer, i en Maria Gambondina, en Miquel Cotó i a la seva dona, en Maria de la Bolega i en Mateu, en Simó i en Maria, i en Amàlia, i en Aines que despatxa en el a ses pare, a la Magdalena de Sant Guineu i a la Catalina, a la Florentina de Petra, també. I a totes que criden a Ràdio Murta, ara és el meu fill, a tots els meus nets, i al meu home en especial. No hi pensava. El meu home és el primer de tots. I a totes que criden a Ràdio Murta, i a sa mare de Nabel Fiana, a la Catalina Vendrell. I a tots, a tots que criden a Ràdio Murta, a la meva cosina Francis i en Jaume i en Joana, i a tots. I pot passar per demà al matí, que jo hi seré.

No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: Madalena Catalina de Spoldes. Anna Maria Madalena de Salaneig.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabiu que el pintor Sorolla és l'autor d'esquadra Los Contrabandistas i que el va pintar a Eivissa per encàrrec de Thomas Ryan, el rei del tabac a Estats Units?

Florit. I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Fer nets objectes de paia. Quan s'acaba l'estiu és el moment de fer nets i guardar els objectes de paia que hem utilitzat durant aquesta estació estival. Perquè quedin ben nets, mescleu suc de llimona i blanc d'ou amb un pinzell suau al banyau i fregueu l'objecte amb bones. Deixeu-ho eixugar i quedarà perfecte.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
4: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Vinicanella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Vinicanella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Vinicanella. El millor final per una gran temporada.

per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. Ho diu i no ho fa. Se diu parlant d'un que amenaça però que no compleix les amenaces.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
3: Des de 1969, es cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a sa carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: Tomei?
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bé, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el polígamo.
0: Ei!
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85.

Aquests són els nostres consells. Pinzells nets. Després d'utilitzar els pinzells, podreu llevar les restes de pintura si les poseu durant uns segons en remull amb vinagre bullint. A continuació, passeu-los per aigua.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui té feines, que les faci. Se diu contra aquells que sempre manen fer a altres les coses que podrien o haurien de fer ells.

0: Som Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Som Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.

0: Ei!
1: Què vols, tu meu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parc de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo.
0: Ei!
2: Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. Des de les 9 del matí fins a les 6 de l'hora baixa, la plaça Major s'omple de bones oportunitats. Veniu, voltau, cercau i aprofitau. Aquest dissabte, Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. No vos la podeu perdre.

de Santa Maria de Sacoma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots! Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

0: No te puedo odiar, ¿eh? Te amo.
1: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.

Ell nom Josep Capdevila. És català, és català de la zona de Sabadell. I és l'espanyol més italià. I com ho fa en Sergio Dalma? 62 anys! I és que avui disfrutarem quan acabem el programa d'en Sergio Dalma de totes les seves versions i cançons pròpies i cançons que li va fer un amic meu, que era en Coti Sorokin, l'argentí.

0: Hola, queridos amigos de Radio Murta, soy Agustín Bravo y quiero enviaros desde aquí un cariñosísimo saludo a todos los oyentes y a todos los que hacéis posible esa emisora de radio. Un beso enorme. ¡Viva! ¡Viva Radio Murta! Un abrazo enorme.
1: Un día descubres que tienes humedades.
2: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
3: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es. Murprotec.
0: Hola, queridos amigos de Radio Murta, soy Agustín Bravo y quiero desde aquí enviar un saludo calurosísimo, cariñosísimo para Radio Murta. Y esto es el comienzo, el arranque de una historia de amor maravillosa entre Manu Blanco, el director de Radio Murta, y el resto de oyentes. ¡Viva la radio! ¡Viva la felicidad! Manu, mira, ahí está la felicitación. ¡Ay, qué majo es! Que un abrazo, Manu, y felicidades, tío.
4: Ay, qué majo es, me diu. Ay, mira que ell me diu, n'Agustín, me diu, vaya voz de radio. I dic, vaya voz de radio, que me lo digas tú. Perquè ell, a part de ser televisió, és locutor de ràdio, evidentment, amb aquesta veu que té. El meu estimat Agustín Bravo. Anem amb una altra cridada.
5: Bones tardes, hola.
6: Bones tardes, si se té permís, també vull dedicar aquesta cançó en aquest senyor, si és papà, i jo no també, perquè fa molta estona que el sent i té una veu, com tu dius, molt meravellosa.
5: Moltes gràcies.
6: Sí.
5: Amb qui xerram?
6: Amb Maria Sirinquia.
5: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
6: A tots els pares del món.
5: So the true love, amor verdadero, que vaig fer. Moltes gràcies.
6: Amor verdadero.
5: I a qui ho dedicam?
6: Pues ho dedicaria al meu papà, en Esteu, als meus germans, que són papàs, i el meu nebot, que també són papàs, i a tots els papàs de Ràdio Murta, especialment els que ja no estan en nosaltres, que cuiden els papàs quan som vius, perquè després, quan se'n van, ja no hi ha res que fer. Moltes gràcies, Manu.
5: Gràcies, bones tardes. Gràcies.
6: Adéu.
4: I d'ací... S'està despedint en Jaume Mesquida, però s'està despedint només de la seva feina a Can Quirante. Així que ara és un bon moment per anar a Sant Jordi.
7: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en Sant Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en Sant Jordi, martes y miércoles cerrado.

0: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del troc. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
1: Així és, Canal 4 Televisió, nova programació. Ja sabeu que, com us he comentat, demà seré a Barcelona gravant el programa d'Antoni Rovira, Rovira en tu. Allà on podreu veure la presentació de la cançó de Que se moran los feos, la versió 2026 que he fet, 60 anys després de l'original del meu amic Leslie i los Sirex. Crec que s'emetrà dilluns, tot una que ho sàpiga vos ho diré. Molt bé, anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
2: Amb en Miquel de Rafal.
3: Què t'escolta, Miquel?
2: Pues mira, ho he dit mai menys de la Montxata.
3: Nerds aquest.
2: Això mateix.
3: Aquí ho dic, sí, totalment, Moixota.
2: Sí, però mira, cal sempre per tot valtros, el Frank que m'escolta, la Maria de Petra, la Nati de Son Oliva. Moltes gràcies, Nati, per les felicitats que m'he dit ayer i a tothom que me va dar el molt d'anys d'ahir. I res, que crec que demano el programa, pues molt bon cap de setmana a tothom i que vagi bé per en Rovira el programa aquest que ha hagut de gravar.
3: Moltes adéu. Gràcies. Gràcies, bona tarda.
2: Adéu, gràcies.
1: Sí que hi ha programa, lo que no han cridat és en directe, perquè teníem un programa especial de 5 hores de Los Javalollas. Homenatge en aquests músics fantàstics. Evidentment, a part d'Antoni Felani i els altres, molt centrant perquè hagués fet els anys el meu gran amic Serafí Nebot, i també anys del fundador del senyor Javalollas. Molt bé. Els tens de Bunyols, eh? I els Portlets s'estan preparant per la Fira Dolça.
4: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça dels Portlets. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espolla el diumenge, una fanada ben forta.
5: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport Piscinas Exteriores e Interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627-48-48-48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono, 627-48-48-48. Aquasport, en su familia y Rosselló. A Satellite Comunicación, siempre demanda que haya cobertura o batería. En las dos casas, mejor, siempre. Radio Murta, en directo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Ya hay torna mesa.
0: Venga, a un altre vegada, a la vostra disposició el telèfon de Ràdio Murta, 971-43-97-85, 971-43-97-85, volta aquí.
1: Ràdio Murta en directe, a veure si la tercera va a la vencida, bones tardes.
2: Hola, bones tardes, hermano.
1: Hola, amb qui xerram?
2: Amb el Lluís de Manacà.
1: Qui hem d'escoltar, Lluís?
2: Vam escoltar una cançó d'en Dani Daniel.
1: Quina?
2: Bueno, jo he deixat ja perquè quan se demana el temps programa i que passen dia 2, el divendres, que passen dia 2.
1: Dia 2, divendres, tinc un dia complet, perquè fixa't, demà vaig a Barcelona, divendres som aquí i dissabte me'n vaig a Formentera, què te pareix?
2: Ja, pues molt bé. Sí. Bueno, jo t'he comentat una coseta ja fa un paio d'anys que me'l va donar una sorpresa i que ja era jo mateix, però si no, no puc oblidar que el dia que vam ser trobada, tu t'ho vas presentar. Però tu vas agafar de dir un volant i esperar qualcú.
1: és així, perquè teníem en el menut que volia sortir.
2: Molt bé, mira, clar, jo un altre aquest dia, pues, jo no puc oblidar, no puc oblidar aquesta...
1: Aquesta anècdota, aquesta anècdota.
2: Sí, això mateix, sí.
1: Sí, sí, i de moltes i gràcies.
2: De vull dir que aquest nit que ja fa 8 anys divendres, me veurà.
1: Així és, dia 2 d'octubre, sí, sí, sí.
2: Molt bé. I va, tot per ell, au.
1: Moltes gràcies.
2: Vull tot per ell.
1: Moltíssimes gràcies, Lluís.
2: Ah, moltes gràcies, Valto, i que demà jo vull disfrutar dels que és especial que m'ho faràs.
1: Segur, estic segur. Gràcies.
2: I fins dilluns, ja.
1: Gràcies, una ferrada.
2: Havia de passar mal cap de setmana.
1: Gràcies,
0: sí, doncs sí. Divendres passat demà, que el meu menut em fa 8. Fixa't, sí. 2 d'octubre és el dia de los Santos Ángeles Custodios, el dia de la Policia Nacional, entre altres cosetes. Què vos pareix? Que no és guapo, això. Bueno, me'n vaig a Muro, que la Maria Lídia Aguiló és una passada professional i m'ha posat una muda, mare meva. La gran festa que varen fer de Chapó, Sa Roqueta, Cipòdrom. Moltíssimes gràcies, Maria Lídia.
3: Tu tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou, en Muro. Nueva temporada. Como siempre, somos especialistas en tallas grandes, pero también todo tipo de ropa de vestir para jóvenes y caballeros. Informal, sport, casual, trajes, ceremonias. Moda nacional e internacional, entretiempo, otoño, invierno, Gaspar Bou. Abierto de martes a viernes, mañana y tarde. Sábados y domingos abierto por la mañana, lunes cerrado. Gaspar Bou, en la calle Mosén Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Síguenos en las redes sociales. Gaspar Bou.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Així és, i si aneu a la Fira Dolça d'Esport les diumenge, pues, aneu a comprar bunyals boníssims i ja per ho queda dinar en esbrollador. Mira quin diumenge t'he arreglat. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes, hermano.
1: Amb qui xerram?
2: Anna Maria de Palma.
1: Què hem d'escoltar, Maria?
2: Noi Vella, Melodia.
1: Sí, i a qui la dedica? Doncs
2: pues mira, primer de tot en el teu fill, en qui això no sigui cosa per ell, però vaja. fa 8 anys has dit, no?
1: Així és.
2: Bueno, pues que em pugui complir pel mes. La nostra patacona, el dia 4 em farà un any i mig.
1: Ah, sí?
2: Ei, vaig estar diumenge. Bueno, ja t'he dit jo que no vaig necessitar anar al gimnàs amb ella.
1: Sí.
2: Bueno, també li dic que érem en Aneu de la Pobla, la Francesca de Menorca, en Anàtia de Sant Oliva, a tu i a la teva família i a tothom. Bueno, i que demà te vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Vale, gràcies, que vagi bé. Bones tardes.
1: Adéu, bones tardes. Adéu. No mos donen en compte, ja podrem preparar la roba d'otoño e invierno, no és així, d'allà ho sabeu.
0: Tu tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou, en Muro. Nueva temporada. Como siempre, somos especialistas en tallas grandes, pero también todo tipo de ropa de vestir para jóvenes y caballeros. Informal, sport, casual, trajes, ceremonias. Moda nacional e internacional, entretiempo, otoño, invierno, Gaspar Bou. Abierto de martes a viernes, mañana y tarde. Sábados y domingos abierto por la mañana, lunes cerrado. Gaspar Bou, en la calle Mosén Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Síguenos en las redes sociales. Gaspar Bou.
3: No existe.

0: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en Sant Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en Sant Jordi. Martes i miércoles cerrado.
1: Aprofiteu ara, abans de que tanqui en Jaume Mesquida. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Són en Neus de Pobla.
1: Qui ens escolta, Neus?
2: He dit per Julio Iglesias Manuela.
1: A qui la dediquem?
2: Bueno, le dediquen a meu nebot Miquel, que és un fan de Julio Iglesias, i després, no has dit que estem vint demà fa 8 anys.
1: Així és. Bé, passat demà, dia 2.
2: Ah, passat demà.
1: Sí.
2: I de molt d'any per en Dani, també.
1: Moltes gràcies.
2: I després, a la meva amiga Tarnalaya, que ahir va fer 10 anys.
1: Ai, de molt d'any.
2: Sí, perquè passen aviat, pobreta. Bueno, per ells i per nosaltres. I després, bueno, en Maria de Palma, en Anastasia de Son Oliva, el senyor Tomà Navarro, el senyor Francisca de Menorca, i... per tu i per tota la teva família, que passeu un bon dia passat demà del cumpleaños d'en Dani. I gràcies, Manu, bones tardes.
1: Gràcies, bones tardes. Adéu.
3: Me'n vaig a saludar la meva amiga Cati Cardell i equipo. Mafalda diria, piensa menos, pero mejor. En Instaladora Cardell lo han hecho. Piensan en tu bolsillo. Con sus instalaciones de fontanería, electricidad y mantenimiento, ahorras en energía y dinero. Porque pagar menos sí que nos pone de buen humor. Instaladora Cardell. Compromiso, eficiencia y trabajo bien hecho en el sector industrial y hotelero. Visítanos en instaladoracardell.es o en calle Can Valero 5, Palma.

0: Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674.
1: Diumenge 4 d'octubre a Alaró celebram la 28a edició de la Fira Gremial. El poble s'omple de paradetes d'artesania, mostra d'oficis tradicionals, exposicions, cercaviles, dimonis, gegants, i trobaràs també la mostra de cuina i vins a la plaça del Mercat. Recorda, diumenge 4 d'octubre t'esperam a la Fira Gremial de Alaró. Consulta el programa a la web www.ajlaró.net.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
0: Així és, i de Can Manolo, Cala Ratjada, Ràdio Murta. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
3: En Magdalena del Sanredó.
0: Qui hem d'escoltar, Magdalena?
3: Volia escoltar Melodia Encadenada, d'Enrico Day Brothers.
0: Sí, Righteous Brothers. Sí.
3: I disculpa'm per l'altre dia.
0: Què va passar l'altre dia?
3: Que te vaig donar una mala contestació, perquè no tenies dia.
0: Ai, i doncs, ni, fixa't que ni vaig prestar atenció. És a dir, t'anava a dir, me sap greu? No, millor, i doncs. Cap problema, cap problema.
3: No, me sap greu. I molt bé per a nene, oh?
0: Moltes gràcies, Ida, ja t'ho dic, que no hi ha cap problema.
3: Ara no m'ho podré menjar en el forn.
0: Mana?
3: Que ara no m'ho podré menjar en el forn.
0: No.
3: No, ara ja no, perquè ja és més gran.
0: Ja llarg, hosti, jo. Sí. Molt bé, i de gràcies.
3: A vostres i recordes per tots, eh?
0: Molt amable, bones tardes.
3: Vale. Adéu.
0: Ja sabeu que podeu telefonar directament al 971-43-97-85, però també mos podeu enviar notes de veu, àudios, en el nostre mòbil, per WhatsApp.
4: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a sa carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

és l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

Diumenge 4 d'octubre a Alaró celebram la 28a edició de la Fira Gremial. El poble s'omple de paradetes d'artesania, mostra d'oficis tradicionals, exposicions, cercaviles, dimonis, gegants, i trobaràs també la mostra de cuina i vins a la plaça del Mercat. Recorda, diumenge 4 d'octubre t'esperam a la Fira Gremial d'Alaró. Consulta el programa a la web www.ajlaró.net.

Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. No rompas más. Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza. No rompas más. Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439-785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Hola, muy buenas, ¿cómo están? Soy Javier Simal, de Los Jabaloyas. Y quisiera recordarles que este próximo jueves, día 1 de octubre, en Radio Murta, tendrán un especial Jabaloyas coincidiendo con el 19 aniversario de la partida a los altares mayores de la música de nuestro fundador, don Luis Pérez Jabaloyas, y el aniversario del que se ha convertido en la voz eterna de los Jabaloyas, como fue el maestro Serafín Nebot. No se lo pierdan de la mano de Manu Blanco, 5 horas ininterrumpidas de música de Jabaloyas en Radio Murta. Este jueves, día 1, a las 5:30 de la tarde, no se lo pierdan. Especial Jabaloyas en Radio Murta.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Hola, hola, sóc en Charlie Taylor i envio una forta ferrada i molt d'ànims a tota la gent que estàu escoltant Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Fregir sense olors. Si no voleu que l'olor a fritura corri per tota la casa, afegiu una branca de jove verd a l'oli quan comenceu a enquilintir-lo.

coneguem les nostres dites i refranys. Per l'agost, ni vi ni most. Recomana privar-se de les coses que no són propis d'un temps.

0: Zona Maria d'Escoll.
1: I Zona Maria de Llumajor.
0: Zona Maria Magdalena de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.